0: wanaka.
1: Tamu jaro dagbare. Ye. Ye no sero. Ye no na mehi na. Hari kuma si wa no samare. Oba urachi tarachi tagi oba wo. Ora no na mehi na. Ogwa na mehi na. Aki jeti wo. Bita na mehi oye mino wa no sama. Okti mino apono kwa bira na mehi wa no sama. Okti abu no lukcho udalo wo wede no heki. Anonzi anonzi anonzi anonzi anonzi anonzi anonzi anonzi anonzi anonzi anonzi anonzi anonzi anonzi anonzi anonzi anonzi anonzi anonzi anonzi anonzi anonzi anonzi anonzi anonzi anonzi anonzi anonzi anonzi anonzi anonzi anonzi anonzi anonzi anonzi anonzi anonzi anonzi anonzi anonzi anonzi anonzi anonzi anonzi anonzi anonzi anonzi anonzi anonzi anonzi anonzi anonzi anonzi anonzi anonzi anonzi anonzi anonzi anonzi anonzi anonzi anonzi anonzi anonzi anonzi anonzi anonzi anonzi anonzi anonzi anonzi anonzi anonzi anonzi anonzi anonzi anonzi anonzi anonzi anonzi anonzi anonzi anonzi anonzi anonzi anonzi anonzi anonzi anonzi anonzi anonzi anonzi anonzi anonzi anonzi anonz